0: Senyor Sotar, bon dia.
1: Bon dia, senyor.
2: Bon dia, senyor.
1: Densos, gravates, meies, cuecas, pijamas de nylon, tot esto ja pot haver per vender per senyor.
2: Per vender per jo?
1: Sí, senyor.
2: Senyor Esteban, m'ha tratat, senyor.
1: Ja pot tratar.
2: Senyor, prometeu-me gravata.